0: Sí, como la salsa, ¿verdad?
1: Ajá, eso es algo de todo.
0: Dice que van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales, y van a ser sacrales